0: nos vamos.
1: ¿Hablas catalán?
2: Sí, yo parlo també.
3: Sí?
2: ¿De català?
3: Sí, jo parlo també.
4: Molt bé, estupendo!
3: I parlo amb ells en Miami, també.
5: Idiomas, querida.
2: En català?
3: En català, sí.
6: Si jo també sé català, sí, seguro.
7: Tomàs, da paso en català a la comida de germà nostra.
6: Pues, por favor.
5: Sisplau.
6: Sisplau, por favor, de comida de menjar.
8: Nuestra cultura es la que es, la del bar.